Musica romantica da Amish Dus. Bye, bye, bye. Mamertus, Pancratius, Bonifatius, Servatius, e la Sofia Freuda. A letzta fosotz als 15 de maig. Per cu quals dis eine fin, paia per suenter al di de dots, ne gina gelira pli. A schei sin meins ined las pliris regles de purs gedat el connex cun quals sogns de glatsch. Momo. Schkos vents, muss las zienze ca un pau autres causes. Den ori uffizi federal de meteorologia e klimatologia num nada main, sagi als de vos si son tons stau al maig mincega a von, durant, a suenter quels sogns de glatsch circa tutine bia dis cun gelira. Pi probabel en el sogns de glatsch è ina credientia che già si veia che quella è bo venida ad tada con l'umidata del calendar Julian al Gregorian. A scioi fosse ni enza sez, pi probabel bo os, ma ben per els geni ventocals 23 de maggio. C'è chi sa d'Anton già shondi per un eisignanga sci lunch na ven. Perché sin smera os popi com freud che stauls de vos dis lu si meins per un sves quel cul son se glatsch con sta. Na ven de dos a sin spai i cum buona conscienza a fairt, si meins sin skreie quai. Sin skrei pita stelle prognose de Laura lu spiciasse o personalmen forse a un intec ad apropos. C'è che Laura faoz jetz udisco en bierben 7 minutes. Thank you.

0: talking. Al Harry Styles con Late Night Talking.
1: RTL Impuls.
0: Als Impuls de quest'jamna vegnen de Romedi Arquint de Chapella. Ella scrit Impuls de wart in ver bijou las casas engedineses. Sur de tot quei quel s'regorde de lu, quelle cresciu si en ina de quelles. Oz vai per plaids de mur, scutinai, ni forse nianc de vos als bercuns seraien, al tetteloi u schölz.

Vus dat leis RTR, dus 8 minutes von la sendisch, que vuol dica Gabi de Gonda fa osa plaunzi un platz per quels dus che compognan vus lu tras l'actualitat de miez di. Ie Toni Poltera ed Ervin Kadov, els accompagnan vus culpiniev de l'actualitat de dots. Diau, je vis la vus, vina von in stupena von miez di, in bien appetit, cuidat an zicai, io spero che dete an zicai bien per vus. Wir sind lupus bei Fech Bujen an a vos, kau per vus, lura de las gratulaziuns, ozze stien us gratula a treis jubilares e jubilars, adai dat bia spazi per vos, auguris spontans al telefon. Tocam pitart, las dodige mesa, sin zu di, miu num, Gabi de Gonda.